que poden i vacar. Hem de trobar qui anyera per te. Dimme que te pensava que poden i vacar.